0: Chi astga s'allegra dallas entradas del bogn Engiadina? Oz se quai. La Monica von Lanten de Ramoscia festivesse siu 43 avel anniversari cordiale gratulazion. A con quai es nus a fin, alla fin de l'emissiun de Dots, als 13 de settiamber 2026, al nom de la squadra RTR gratulesciu de totes jubilares e de totes jubilars de Dots. Spera ci vegi dau in l'antar schengec, se girin bien toc peta a bunas santupadas. Judic, a dia pel moment, nus se sudim puspe questa sera de las tschunsche vus weis gost, iu son l'Angela Hendri, gie vis de vus vina vaun in bide.
1: RTR, las gratulaziuns. Suente mes di, ta RTR.
2: Cun sempre velz, scuverides, e hits.
1: Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: la scrigada 2026 a Breil. Las vacas sen arrivadas al vitg a conquei vo push pena stadiun d'Alpa fin. A la scrigada o push pa Daniev Musau da cocina tala tradiziun in conta bemo la regiun mo ba in citzon sur als confins de la Svizra o.
1: A un de ple impressions de la scargeda de Brail, tuns, fotografias, videos, en fleiss in rtr.ch, lo vignescle riu, cei vacca cio dau al bie lac la stat, ad è deventada la miseriera quae cun meli a 700 liters.